0: En los años 50 era típico encontrar carritos que vendían helados por las calles de Palma, en las zonas de colegios, en las plazas. También era habitual en algunas playas y zonas de costa.
1: ¡Helados! ¡Helados! Y al último cantaba: el heladero se va, salir niñas a comprar. Que le diga, no. Trae coco, mantecao, chocolate, chantilly, los politos son de fresa.
2: Ratales de una vida.
3: Escucha como río al caminar.
0: Uno de estos vendedores ambulantes era Felip Gallardo, nacido en Alicante en el año 1933. Él comenzó a vender helados en Bilbao.
4: Vayan a Bilbao a vender en un señor de Sisiona, de un pueblo de Alicante. Y va a decir, vol venirme a vender gelato a Bilbao. Y va a mandar al puente colgante, allí en calle Jolasto Quieta, número 13, siempre me recuerdo de donde vivían allí, fe en el gelato. I va manar jo i uns quants xics més. Un tio meu, que estava aquí en Palma, diu, com va veure que jo venia de gelat, diu, vols venir a Palma a vendre gelat? I diu, sí. I vaig venir. Van venir jo i els meus germans.
0: Eran los años 50, Felip tenía 15 años. Ese mismo verano, los tres hermanos empezaron a trabajar de vendedores ambulantes de helado por Palma.
4: Per totes. Comenzaba la primera, sortíem de Metropol, que vivíem allí en Benito Pons, número 15. Tot això d'allí, la soledat, Son Goleu no hi era, era un camp tot, i bueno, tot era igual. I la soledat... Jo anava molt a la Iglesia de la Soledat, els diumenges, però després ja me vaig estendre. Entre setmana anava a Montació, anava a la muralla, baix del túnel, havia un tros de playeta, però poquet, i allí anava la gent d'aquí de Palma. Pues yo, el ratos que tenía yo, allí.
0: Estos son algunos de los lugares, porque Felip iba por toda la ciudad.
4: El patronat era un cine... perquè el patronat replegava tota la gent del Molinar i tot això de la soledat i tot, allí i fent unes coles allí. El patronat era el principal. Després tenia el futbol, els toros, tots els diumenges. Jo agafava el carrito i a rempujar. I jo mirava on feia, on tenia el porvenir, igual. Sabia que en qualsevol puesto de l'estop venia gelat, però sabia que anava als toros els diumenges per la tarda i allí, pues, era segur. Bé, anava molta de gent, molta de gent. Anaven autocars de turistes, allí no anaven turistes. I la gent a peu, tota la gent de Palma anaven a peu o en l'autobús.
0: Para vender tenía un permiso. Entre sus pertenencias todavía conserva una tarjeta del 1979 que le sirvió para estar en las ferias. Se puede leer Asociación Provincial de Industriales Feriantes y Vendedores en Ferias, Fiestas, Verbenas y Mercados de Baleares. Tenía el número 499 y lo firmaba el secretario de la asociación con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1979. En verano se dedicaba a vender helados. Dice que la mejor zona para vender era Ciudad Jardín.
4: La zona més bona que havia era la Ciudad Jardín. La Ciudad Jardín havia tota la gent de Palma, tot anava allí. I anaven a peu per una carretera d'aquella que es diu el Camí Fondo, per ahí, a peu, hasta allí. Jo anava allí i anava hasta l'Arenal, a peu, arrembuixant el carro. Carros tot està. El mostrador, aquí van els bombones, aquí va la pileta de rentar estassons i aquí el bidó de l'aigua. I un toldo, hi ha el toldo. Vainilla, coco, fresa, tot.
0: Però quants sabors podies portar en el carro?
4: En el carro em podia portar 4 o 5. Bueno, el que més li agradava a la gent era, i segons la gent, era la vainilla. Després hi havia també un altre que fem, que era d'avellana, que també agradava molt. I el xocolata i la fresa no era tant això.
0: Cargar el carro no era tarea fàcil.
4: Pesava, i a part de pesar, per anar d'allí de la Soledat al moll, costava molt perquè els carrers no estaven asfaltats com ara. Eren clots, terra i clots. Posàvem a la bombona, veus, estos són, estos és el carro. Ahí dintre van unes bombones grosses, una bombona grossa de suro. I dintre posàvem les bombones del gelat, que seran d'acero inoxidable. I al rededor, el gel picat en sal. La sal és el que gelava i durava tot el dia.
0: En esa època, el perfil majoritario de cliente era gente local, però en les zones de costa, algun turista sí que empezava a ver.
4: Turistes només que n'havien, quatre que venien i no eren inglesos, ni eren francesos. Jo ja m'entenia, no, jo no entenia ni pepa, però a última hora ja m'haig enterat de tot, ja sabia el que volien. Jo, el primer que es deia ice cream, hay helados, chocolate, tal, i ui, la qüestió que jo m'entenia en ell. Jo anava a Can Pastilla i a l'Arena. La playa no hi havia balnearios. Tot això que hi havia ara de tendes i bars, tot això, això tot eren pinaes. L'aigua arribava a la carretera que havia, que moltes de dies no podia passar jo en el carrito. I anava allà. Jo corria tota la playa, però per fora.
0: Por Can Pastilla i por Palma eren les zones en les que solia estar. En alguna ocasió també fue a Pollença o Inca. Eso sí, en ese momento ja con una moto que remolcava el carrito.
4: A vendre gelat ha anat dos voltes. A Pollença, una volta a Inca, però no vaig anar per de turistes, no, per un partit de futbol que jugava el Constància contra el Mallorca, i va haver molta de gent, i jo vaig anar, però en el carrito, en la moto. Anava, llevava el carrito davant, claro, jo llevava el remolque davant, baixava, disparava, i baixava i muntava.
0: Como curiosidad, en aquella època, comprar un helado en Bilbao era bastante más caro que en Mallorca, aquí costava solo 20 céntimos de peseta.
4: Un gelat o un polo valia una peseta. Però quan vaig vindre aquí, un gelat valia 20 cèntims. De peseta, 20 cèntims. És dir, que en una peseta podies comprar 5 gelats. Allà en Bilbao, una peseta. Allá había mucha faena y aquí no había.
0: Felipe venía a Mallorca solo para hacer la temporada, desde Semana Santa hasta el 15 de septiembre. En invierno volvía a su pueblo natal a trabajar, a Crevillent.
4: Tornaba allí a hacer faena, la meva faena que hacía, que era filar. ¿Sabes lo que es filar?
2: ¿Filar las agullas?
4: Sí, bueno, no eran agullas.